0: Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
1: Hola, què tal, amics? Avui parlarem de la nova reorganització territorial que ha entrat en marxa aquest curs a la diòcesi de Girona. De 13 arxiprestats s'ha passat a 6. Què comporta això? Per què s'ha fet? En parlarem amb mossèn Jordi Reixac, que ha estat un dels membres de l'estudi que ho ha fet possible. Amics i amigues, ben retrobats en una nova edició d'Església Viva que s'inicia, com és habitual, amb el nostre bisbe Octavi.
2: La paraula del bisbe, una reflexió setmanal del nostre bisbe, fra Octavi Vilà.
3: Benvolguts i benvolgudes. Senyor, quantes vegades hauré de perdonar al meu germà el mal que m'haurà fet? Pregunta Pere en l'Evangeli d'aquest diumenge. Hem d'aprendre a mirar el perdó, poderosa medicina contra el mal, que sana les nostres ferides interiors, com alguna cosa que forma part d'un procés, d'un camí. És un camí llarg, és un procés que requereix molta paciència. És un treball que hem de fer amb nosaltres mateixos, tant personalment com per mitjà d'altres itineraris d'acompanyament i també de reconciliació interior. I és necessari no desanimar-se en el perdó, s'avança, en petits passos. Ens ho deia el papa Lleó XIV en la vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic de Barcelona, el passat 9 de juny. Perdonar costa. No és fàcil. El desig de fer-la pagar és una cosa tan humana que quasi no ens n'adonem, de que és del tot contrari a la fe en Crist. Hi ha, però, un factor que potser ens pot fer decidir a perdonar, i és la nostra pròpia necessitat de ser perdonats. El perdó és un procés reversible, perquè conscient o no tan conscientment fem mal i necessitem ser perdonats. I a la vegada som objectiu del mal dels altres i necessitem perdonar. L'Església ens ofereix un camí per a rebre el perdó, i aquest el coneixem bé. No és cap altre que el sagrament de la reconciliació. Per rebre'l ens cal preparar-nos-hi ben conscientment, a través d'un examen profund de la nostra consciència, reflexionant sobre com vivim els manaments de Déu i els consells evangèlics, per arribar a la conclusió de que estem necessitats de perdó. El prevere actua a l'administració del sacrament de la reconciliació en la persona de Crist, i per això ha de fer-ho amb prudència, discreció, discerniment i fermesa moderada, sempre amb misericòrdia i bondat. A través del ministre establim un diàleg entre nosaltres penedits i Déu. Com deia el papa Francesc, quan un es confessa, és perquè sent que alguna cosa no està bé i vol ser alliberat. Hem de ser honestos i escoltar el consell espiritual que se'ns ofereix i acceptar de grat la penitència com un acte que ens ajuda a reparar les nostres ferides. Així, quan el ministre estén la seva mà sobre nosaltres i escoltem la fórmula d'absolució, som alliberats de la culpa i alhora fem ferm propòsit d'esmena, és a dir, de mirar de no ensopegar la mateixa pedra un cop i un altre. El sacrament de la penitència ens obre les portes del perdó per tal de ser perdonats i de poder perdonar. És el camí del perdó. Per això ens hi hem d'acostar amb rectitud i transparència de consciència, amb contrició, és a dir, amb penediment i amb el propòsit de no tornar-hi, sempre oberts a ser perdonats i a perdonar. El perdó ens posa davant de Déu i davant la nostra pròpia realitat necessitada de perdonar i de rebre el perdó. No pas 70 vegades, sinó 70 vegades 7, no sigui que el Senyor ens digui: no t'havies de compadir del teu col·lega com jo m'havia compadit de tu? Fins la setmana vinent, si Déu vol.

0: Avui acomiadem la secció Cims de Catalunya que ens ha aportat el nostre bon amic Rafael Corbí. Gràcies, Rafael, i t'esperem l'estiu que ve. Una abraçada.
1: Allà dalt de la muntanya s'hi està molt bé, i allà dalt de la muntanya anirem a passar els següents minuts. I en concret, amb el nostre espai, ens en retrobarem de nou amb l'Alt Empordà, amb el municipi de Terrades. El Puig de Santa Magdalena es correspon principalment amb la muntanya de 527 metres d'altitud, situada al municipi de Terrades, on hi ha l'emblemàtica ermita de Santa Magdalena, d'origen romànic, vers els segles XIII i XV. Al cim s'hi troba l'ermita i un mirador excepcional de 360 graus. Des d'allí s'albira l'embassament de Boadella, el pantà de Boadella, l'Alt Empordà, l'Alta Garrotxa, les Alberes i part del Pirineu Oriental. Pots pujar-hi fàcilment des del santuari de la Mare de Déu de la Salut, de Terrades. El camí a peu des d'allà és una excursió d'uns 20 o 30 minuts per un corriol ben indicat i senyalitzat. Sovint coincideix amb els trams del GR2. Ara que, esclar, que si voleu fer més volta, com per exemple vaig fer jo en el seu moment, podeu sortir des d'allà, però trobar-vos i córrer camí fins a arribar en poblacions precioses que hi ha al voltant. Val la pena córrer, val la pena voltar tota aquesta zona i fer una excursió una mica més llarga, com a punt emblemàtic, el Puig de Santa Magdalena, però la veritat és que tota aquella zona és una autèntica preciositat. Aquesta és la impressió que em varen treure quan vàrem arribar-hi a través del vídeo que sempre publiquem nosaltres amb el nostre canal de YouTube. Aquest en vídeo sobre el cim, la muntanya de Santa Magdalena de Terrades. Molt bon dia des de Santa Magdalena, amb la Mercè i els dos gossos, en Bruix i la Duna. Hem pujat avui, bon dia, amb un dia fantàstic de desembre que ens ha acompanyat, i hem pujat fins a una ermita que està a sobre del santuari de la Salut de Terrades, del municipi de Terrades, del poble de Terrades, que es diu Santa Magdalena. És una ermita del segle XIII i que abans es coneixia com a Santa Maria del Codó, i està a sobre, com podeu veure, del pantà de Boadella, que està molt baix, i tots els cims de l'Albera, des del Puig Nou Los i tots els altres que hi ha amb tota aquesta vall magnífica. I per la banda de migdia també el poble de Terrades al fons i tots els cims que es poden veure des del Bassegoda preciós, i aquí a darrere també hi ha Rocacorba sobre de Banyoles, de l'estany de Banyoles. Una vista avui amb bastanta calitja, que el veiem. Allà hi ha el punt geodèsic d'aquest cim de Santa Magdalena.
2: Una mica cansat, semblava que estava doncs en aquell moment, després de fer aquesta bona excursió que, com dèiem nosaltres, es pot fer molt curta, però que ens va portar des de la Fornal, concretament fins a Boadella, passant també per després aquest pic de Santa Magdalena i baixant fins a Sant Llorenç de la Muga. Una bona excursió, després fent la tornada durant tot el dia. Per tant, una bona excursió que us en recomano molt especialment. La zona Sobal, el Puig de Santa Magdalena, a Terrades, que és a la zona de l'Alt Empordà. Gràcies per estar amb nosaltres i ens retrobem ben aviat amb aquest espai que ens ofereix el nostre bon amic Àngel Rodríguez. Serà fins la propera. Moltíssimes gràcies i adéu-siau.
0: Fins al proper estiu. Gràcies a Rafael per haver estat amb nosaltres.
3: Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.

0: Aquest nou curs ha entrat en marxa, en funcionament ja, la nova reorganització territorial de la diòcesi de Girona. El bisbat de Girona ha passat de 13 arxiprestats a 6. En parlarem tot seguit amb mossèn Jordi Reixac, que ha estat una de les persones que s'han encarregat d'aquesta reorganització. Benvingut, mossèn Jordi Reixac. Gràcies per estar amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Ero tu, Jordi, i dos capellans més, crec, o tres?
1: Tres. La comissió que ens va encarregar fra Octavi doncs era mossèn Enric Roure, de Blanes, mossèn Miquel Àngel Ferrés, de Figueres, i després en Miquel Oliveres, que en principi estava a Besalú, però que després doncs, va ara ha anat doncs, a Torroella i l'Estartit. I un servidor que coordinava i feia una mica doncs, de pal de paller d'aquesta comissió per redefinir una mica la reorganització de l'arxiprestats i després de les unitats parroquials i altres i tal.
0: Jordi, parla'ns sobretot, o explica'ns sobretot per les persones que no entenen massa el llenguatge religiós, que és un arxiprestat.
1: Bé, l'arxiprestat és una funció que té una organització, per dir-ho així, intermitja, que té l'Església. La base de l'Església i l'Església catòlica, i sobretot l'Església més universal, és sempre la parròquia. La parròquia és el nucli, la base en el qual s'estructura la vida cristiana. Això és molt clar. Llavors, i després hi ha un altre organisme, doncs, que és la diòcesi, doncs, que és tot un territori molt més ample. I entremig hi ha aquest element que en diem l'arxiprestat. L'arxiprestat, que és un element molt, molt antic, també en la tradició de l'Església, que vol ser la configuració d'unes unitats, d'unes parròquies que s'agrupen, que volen treballar conjuntament i, sobretot, que vol ajudar una àrea territorial, sobretot geogràfica. Normalment, els arxiprestats tenen també una visió de la geografia, i llavors també la geografia aquí intervé molt a l'hora d'estructurar doncs, una mica els arxiprestats perquè doncs, aquestes parròquies doncs, es puguin recolzar, es puguin ajudar en dues funcions. Una funció doncs, dels preveres, dels capellans i diaques d'aquella zona, doncs, que es puguin trobar, que es puguin animar, que es puguin coordinar, que puguin viure doncs, també una mica els problemes, les dificultats, les alegries de tot un territori. I després també l'altra, les persones, les comunitats, doncs, que s'ajudin, si per allà bordes, en un lloc hi haurà parròquies molt grans o parròquies que tindran molt de recursos o parròquies que tindran molt personal, però altres seran molt més petites. I llavors doncs, l'arxiprestat doncs, ve, vol una mica doncs, vetllar doncs, que en aquest territori doncs, es puguin realitzar uns serveis, unes activitats, unes propostes també.
0: S'han passat de 13 a 6 arxiprestats. És una estisora molt, molt grossa.
1: És la meitat, sí, és la meitat perquè també això ve en funció de dues coses. Una, de la realitat doncs, dels capellans del nostre bisbat. Aquesta organització corresponia al començament del segle XXI, l'any 2000, 2000 i escaig, d'això. I ara, doncs, bé, degut també una mica a la manca doncs, de capellans, la manca també de la realitat de les parròquies, perquè això també t'ho he dit, l'arxiprestat, dic que tenia aquesta funció doncs, dels preveres, que animaven i coordinaven, però al mateix temps també la vida doncs, de les comunitats. Hi ha moltes comunitats petites que la vida ha quedat molt esllanguida, molt mínima. Llavors, clar, ens trobàvem ara que hi havia arxiprestats que hi havia un o dos capellans. Llavors, clar, era molt petita també la vida. Llavors, la idea és que en cada arxiprestat hi pugui haver-hi 4 o 5 preveres o 6 amb un diaca doncs, que puguin doncs, també animar i coordinar i fer una mica, per això, una mica aquesta reducció de 13 a 6.
0: Això, Jordi, també serveix per concentrar serveis. Aquesta setmana passada llegíem en el full parroquial que el senyor bisbe ens deia que potser ens haurem d'acostumar a agafar el cotxe per anar a missa, no?
1: Sí. Sí. Més que els arxiprestats, això és la fase següent, que són les unitats pastorals. És a dir, dintre cada arxiprestat hi hauran 5 o 6 com diem, unitats pastorals. És a dir, agrupacions doncs, de parròquies més en un àmbit molt més geogràfic. L'arxiprestat és molt més ample, és una geografia, però és molt més extensa. I, en canvi, les unitats pastorals seran molt més concretes. Llavors, aquí, és clar, sí que les unitats pastorals, sí que, per exemple, només hi haurà, per exemple, catequesis en un lloc i la missa doncs, seran en dues d'aquelles parròquies habitualment. Després, les altres potser hi haurà una missa un cop al mes. clar, això també l'arxiprestat també ha de vetllar de com un sortiré se puguin estructurar tot una mica aquesta cosa, perquè ja he dit, en aquests dos pols que t'hem dit, dels preveres i diaques, que són una mica que animen i coordinen, però al mateix temps també dels laics i de la vida de les parròquies.
0: Els arxiprestats han canviat de nom, porten sí. advocacions marianes. Sí. Per exemple, l'arxiprestat de la Mare de Déu dels Àngels és l'antic arxiprestat de Girona Sal i dels Àngels Llémena, sí. el de la Mare de Déu de la Misericòrdia és el del Maresme i Tordera, el de la Mare de Déu de la Salut els de l'Alt Empordà Interior i Alt Empordà Marina, el de la Mare de Déu de la Font Santa, del Montgrí, la Bisbal i de la Costa Brava Centre, el del Collell, els de l'Alt Fluvià i de Banyoles, i el de la Mare de Déu de Farners, del Ter Brugent, de la Selva i de Farners Montseny. Per què s'ha triat una advocació mariana, Jordi?
1: Mira, aquí va haver-hi molta disputa perquè és que l'havien de posar-hi noms. Llavors, sempre és complicat. Si poses el nom d'una ciutat, també alguns s'ofendrien. Si poses un nom més geogràfic, dirà que no és ben bé aquesta la geografia. Si poses un nom que d'aquí... Llavors, bé, es va optar també de buscar un santuari que fos una mica de referent en aquest àmbit i bé, es va creure doncs, de posar-hi doncs, també sota l'advocació de la Mare de Déu a cada un d'aquests arxiprestats. Com que, gràcies a Déu, el nostre bisbat tenim moltes advocacions marianes i molts de llocs i de santuaris de dedicat a la Mare de Déu, ens semblava que era també, i a Fra Octavi va creure que era molt adient doncs, homogenitzar una mica els noms dels arxiprestats en una advocació dedicada a la Mare de Déu.
0: Ara ens en feia 5 cèntims de les zones pastorals, no? El que abans es deia agrupació sí, de parròquies. Sí.
1: Unitats pastorals.
0: Ah, perdona, unitats pastorals. Parla'ns una mica més d'aquestes unitats pastorals.
1: Bé, aquest és un dels treballs que aquest curs hauran de fer doncs, aquests nous arxiprestats, és a dir, concretar una mica les àrees d'aquestes unitats pastorals. Cada arxiprestat es dividiran en 4, 5, depèn, i algun potser 6, unitats pastorals, depèn de l'extensió, evidentment, de l'arxiprestat. Les unitats pastorals volen ser un lloc, un punt de referència, és a dir, com si diguéssim un far. En una àrea hi hauria una parròquia, diguéssim, de referència, que és la parròquia central, i després tot una sèrie de parròquies al voltant que aglutinarien una mica, farien aquesta xarxa d'aquestes unitats pastorals. Les unitats pastorals tenen, sobretot, aquesta funció d'escoltar una mica el sentit del poble, de la gent, no? Totes les comunitats, una mica d'això. Coordinar una mica els serveis, les celebracions, les misses, com tu molt bé deies, Fra Octavi ha anunciat també d'ici que potser no es podrà garantir la celebració de la missa cada dia, cada diumenge, a totes les parròquies. Però sí que en aquella unitat pastoral es garantirà sempre, cada dissabte i diumenge, que hi hauran unes misses. Unes misses, hi haurà una que serà, diguéssim, a la parròquia central, i després tot unes misses al voltant d'aquelles parròquies, que potser amb una li tocarà el diumenge segon, l'altre el quart, l'altre serà el dissabte, per garantir una mica que també aquesta siguin ateses a la mesura del possible. Evidentment, això també comportarà, que ja s'estava fent, també des del treball doncs, de Càritas o del voluntariat, també en el treball de catequesis, de coordinar i d'unir esforços, perquè malauradament també en aquests moments la catequesis ha baixat i baixa a molts llocs. Llavors, una parròquia tindran un nen i una altra en tindran tres. Doncs bé, potser mirarem d'ajuntar-los que n'hi hagin 7 o 8, que puguin fer també un grup en aquella unitat pastoral, en aquella unitat, és això, una mica de coordinar també tots aquests esforços que penso que en aquests moments és important. En aquí a les unitats pastorals hi ha d'haver un capellà que vagi una mica al davant, però hi ha d'haver molt, i aquí és un dels reptes i també en aquest moment de la sinodalitat, molt del paper del laicat i de les persones que portin la parròquia. És a dir, hi ha moltes parròquies que se mantenen i s'ha d'agrair tot l'esforç del laicat, de molts homes i dones, més aviat dones, que mantenen i fan viva la presència de l'Església allà. Aleshores, doncs, també des de la unitat es vol potenciar tot aquest treball, tota aquesta tasca d'aquesta gent, doncs, que coordinin i que puguin, doncs, animar una mica la vida de la parròquia, perquè els preveres, doncs, som els que són i tenen l'edat que tenen, no? Llavors, moltes vegades no es pot arribar ni a tot ni a fer tot.
0: Jordi, ara, ja per acabar, més o menys me responies, aquesta nova configuració d'aquests arxiprestats és amb l'objectiu d'adaptar l'organització pastoral a la realitat actual de la diòcesi. Quina és aquesta realitat actual de la diòcesi? Com estem?
1: Jo diria, bueno, és una radiografia, aquesta seria una radiografia molt més complexa. La nostra realitat és molt complexa. És una realitat, jo diria que en aquests moments xifres pobra, senzilla, però que hi ha molta vida de molts grups. El que passa que molta vida, moltes vegades, són grups molt petits. Llavors, una mica també aquesta nostra distribució que s'ha aprovat, doncs vol una mica potenciar aquests petits grups que hi hagi perquè puguin tenir molta més vida, perquè es puguin visibilitzar, perquè es puguin, doncs, coordinar moltes més accions. La realitat és molt més empobrida, tant a nivell també de catequesis, de serveis, de capellans, de gent gran que tenim. Llavors penso que hem de canviar una mica els xips i anar a una església que en diem més missionera, una església més en sortida, que deia el papa francès, el Celsia, no? Doncs aquesta església, doncs, que fa propostes, però esclar, per fer propostes has de tenir uns espais, has de tenir una gent disponible, una gent preparada. Llavors, una mica aquestes unitats pastorals doncs vol donar una mica de resposta a aquesta nova acció i aquesta proposta d'anar endavant, que endavant en aquests moments la nostra església també aquí a Girona.
0: Doncs hem parlat amb mossèn Jordi Reixac, membre de la Comissió Diocesana d'Estudi per a la Reorganització Territorial, que ha estat coordinada pel vicari episcopal i integrada, doncs, a part de mossèn Jordi Reixac, per mossèn Miquel Àngel Ferrés, mossèn Miquel Oliveres i mossèn Enric Roura. Gràcies, mossèn Jordi.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres.
2: Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
0: Anem tot seguit a recomanar pel·lícules per aquest estiu, que de mica en mica ens va marxant. Hem convidat amb en Narcís Mir el nostre cineasta aquests dos primers programes de setembre aquí al nostre estudi, doncs, que ens faci una mica de valoració de pel·lícules. Avui què ens recomanes, Narcís?
3: Doncs mira, volia aprofitar que ja estem així a la recta final de l'estiu, que molta gent ja començarà a tancar les seves vacances, començarà a tornar-se a trobar-se amb la normalitat del dia a dia i de la tornada a la feina, i per repassar pel·lícules que se centren en l'estiu i també una mica en el creixement personal dels seus protagonistes durant una època que a moltes vegades, sobretot a l'adolescència, els estius marquen molt. I aprofitant això, volia parlar d'una pel·lícula que porta per títol Cuenta conmigo, que a més aquest 2026 celebra 40 anys. És una pel·lícula que és un clàssic i que és d'aquelles pel·lícules que quan es va estrenar el 86 ja es va convertir ràpidament en un clàssic, però que sempre és un referent sobre el creixement, sobre l'adolescència, sobre el pas de l'adolescència a la maduresa, i per tant és una pel·lícula que sempre és recomanable de veure, i sobretot a l'estiu, perquè és una pel·lícula que succeeix durant una època d'estiu i d'aquelles que marquen. Per tant, volia recomanar-la. És una pel·lícula que tenim a Filmin, és una pel·lícula que se centra a la història de quatre amics que després d'acabar l'escola, doncs, decideixen que, aprofitant els dies de festa de l'estiu, volen viure grans aventures, i que una mica retrata la lleialtat, l'amistat incondicional, la importància de l'empatia amb la gent, aquest creixement personal de pas cap a la maduresa. I els protagonistes, doncs, estan molt ben representats, en un que és l'intel·ligent, el que és el valent, el més sentimental, l'extravagant, el més poruc, però tots ells, doncs, fan que es complementin un a l'altre i que l'amistat, doncs, els marqui una mica per sempre quan siguin grans. Per tant, és una pel·lícula molt recomanable, i ara volia aprofitar, doncs, que fa 40 anys, per reivindicar-la, i també el seu director, Rob Reiner, que l'any passat ens va deixar i que sempre ha sigut un referent en el cinema. I com, aprofitant...
0: Com es diu la pel·lícula?
3: Cuenta conmigo.
0: Cuenta conmigo. Mm.
3: I la trobeu a Filmin. I aprofitant, doncs, pel·lícules que passen a l'estiu, doncs, una pel·lícula familiar que poder no ha tingut el nom d'altres pel·lícules, produccions de Disney Pixar amb tant de nom, doncs és Luca, que és una pel·lícula que la trobeu a la plataforma de Disney Plus i que té un ambient molt colorista, passa en un poble de la costa d'Itàlia i és una mica la celebració de la curiositat, el descobriment, tots aquests valors també del pas de l'adolescència cap a la maduresa, no? I té un element molt important de la diversitat i de saber entendre i tenir empatia amb els altres, i crec que és una pel·lícula molt refrescant per l'estiu i sobretot doncs, si teniu família, una pel·lícula ideal per ara que acaba l'estiu veure-la a Disney Plus. I per acabar de complementar doncs, aquest farciment que fèiem sobre pel·lícules que passen a l'estiu, volia reivindicar també una pel·lícula que porta per títol El Camino de Vuelta, que la teniu a Movistar Plus i també a Orange TV, i que també parla una mica d'això, no? És un noi que té els pares separats i durant un estiu comença la primera feina en un parc aquàtic i això li servirà una mica doncs, per també tenir aquest creixement personal, començar a entendre què passa fora del seu entorn, adaptar-se a una feina que és nova, el fet aquest de tenir pares separats, una mica entendre també aquest pas de l'adolescència a la maduresa. I és una pel·lícula que compta amb un repartiment de luxe, hi ha Sam Rockwell, hi ha Steve Carell, hi ha Toni Collette, una pel·lícula que dura una hora i mitja, que és de l'any 2013 i que també és molt recomanable doncs, ara per l'època estival, i una pel·lícula molt refrescant que és una història de comèdia, podríem dir, però que també reflexiona molt sobre el fet de fer-se adult i de la manera d'entendre la resta del món i buscar el teu lloc en el món. Per tant, una pel·lícula reflexiva, però també amb to de comèdia i refrescant per l'estiu.
0: Narcís Mir, t'esperem el mes que ve, ja amb temporada tardor-hivern.
3: Doncs hi tornarem.
0: Gràcies, Narcís, que vagi
3: molt bé. Moltes gràcies a vosaltres i fins la propera.
2: Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
0: Aquest diumenge, dia 13, confirmacions a Flaçà a les 11 a l'església parroquial administrades pel nostre bisbe Octavi. Aplec de Constantins a les 12 del migdia, missa i refresc. Vot de vila al santuari de la Mare de Déu de la Misericòrdia de Canet de Mar a les 12 del migdia, missa i ofrena d'un llantió del senyor alcalde com a símbol d'agraïment dels beneficis rebuts de la Mare de Déu a la vila de Canet de Mar. També aquest diumenge, aplec de Sant Climent de Mer a 2:15 del migdia amb la celebració de la paraula. Dimarts, presentació del llibre Poesia esparsa i inèdita de mossèn Pere Ribot a la ciutat de Girona. Serà a les 7 de la tarda al centre Pare Claret. Intervindran el bisbe Octavi i els filòlegs Laura Borràs, Joan Toneu i Antoni Pladevall. També dimarts, missa de la Mare de Déu dels Dolors a Girona a les 8 del vespre a l'Església dels Dolors, acompanyada per la coral del GIG i de la coral de Sant Patrici. Dissabte que ve, dia 19, avancem a Escola de Formació dels Cursets de Cristiandat des de les 6 de la tarda fins a les 9 del vespre al Casal Bisbe Cartanyà. I també avancem que dissabte que ve, confirmacions i missa de Festa Major a Besalú a les 12 del migdia al Monestir de Sant Pere. Recte final d'Església Viva. Anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 13 de setembre. Ho fem amb el doctor Joan Ferrer, de la parròquia de Pineda de Mar. Saludem els nostres oïdors que tenim al Maresme d'Església Viva, que en són molts. Gràcies, doctor Joan Ferrer. Bon dia.
4: Bon dia.
0: Quan vulguis.
4: En l'Evangeli d'aquesta setmana, Pere formula a Jesús una pregunta que sembla que surti d'una persona que llegeix el diari de cada dia i que queda perplex davant la maldat de les guerres que assolen el nostre món. La resposta del Senyor diu que el perdó no pot ser calculat. El capítol de l'Evangeli segons Mateu acaba amb la formidable paràbola del servent que accepta del rei el perdó d'un deute.
2: Són les 8.

0: És l'hora. Aquí comença el compàs de la sardana. Sardanes, agenda, peticions, tot el que envolta el món sardanista a Ripollès FM. Aquí comença el compàs de la sardana amb Lluís Rigat.
1: Bon dia, sardanistes. Avui, durant aquesta primera hora, escoltarem sardanes obligades de Tible pel Joan Parés. Començarem amb la sardana Capritxosa, de Ricard Viladesau.

L'agenda d'aquesta setmana trobem per avui diumenge, dia 13, a Lloret de Mar, a l'Ermita de les Alegries, ballada a 11:15 del matí amb la Cobla Banda del Col·legi Santa Maria. A Sant Ferriol, al Santuari de Sant Ferriol, ballada a 11:00 del matí i a 4:00 de la tarda amb la Cobla La Vila de la Jonquera. A Sils, a la pista coberta, aplec a 11:00 del matí i 4:00 de la tarda amb les cobles Ciutat de Girona, Marinada, Mediterrània i la Principal d'Olot. A Santa Cristina d'Aro, a la plaça de l'Església de Romanyà, ballada a 12:00 del matí amb la cobla La Principal de Banyoles. A Sant Joan de les Abadeses, al passeig del Comte Gifré, ballada doble des de Festa Major al matí a 12:00 i a la tarda a 6:00 amb les cobles La Flama de Farners i La Verga Jove. A Riudarenes, a la plaça de la Vila, concert a 1:00 del migdia amb la cobla La Principal de la Bisbal. A Vilobí d'Onyar, a la plaça de l'Església, ballada a 1:00 del migdia amb la cobla Foment del Montgrí. A Lloret de Mar, a l'Ermita de les Alegries, ballada a 4:00 de la tarda amb la cobla Contemporània. A Sant Joan de Vilatorrada, al pati de la ludoteca, ballada a 6:15 de la tarda amb la cobla La Moreneta. A Jafre, a la plaça del Castell, concert a 6:00 de la tarda amb la cobla La Principal del Llobregat i a 7:45 ballada amb la mateixa cobla. A Blanes, al Banc dels Músics, ballada a 7:45 de la tarda amb la cobla Baix Empordà. Per dilluns dia 14, a Sant Joan de les Abadeses, pels carrers de la vila, ballada a 12:00 del matí i a 1:15 del migdia, a l'església de Sant Pol, concert, tot això amb la cobla Montgrins, i a 6:45 de la tarda, al passeig del Comte Gifré, ballada amb la cobla La Principal del Llobregat. Per dimarts dia 15, a Sant Joan de les Abadeses, a 12:00 del matí pels carrers de la vila i a 5:00 de la tarda a la Font del Cubilà, ballada amb la cobla Montgrins. Per divendres dia 18, a Breda, al Cercle Bredenc, concert a 7:45 de la tarda amb la cobla La Principal de la Bisbal i a 9:15, ballada amb la mateixa cobla. Per dissabte dia 19, a Verges, a la plaça Major, ballada a 12:00 del matí amb la cobla sardianenca. A Besalú, a la plaça de la Llibertat, ballada al matí a 1:00 i a la tarda a 5:00 amb la cobla La Principal de la Bisbal. A Riudarenes, a la plaça de la Vila, ballada a 7:00 de la tarda amb la cobla La Principal de Cassà. A Roses, a la plaça de les Botges, ballada a 9:00 del vespre amb la cobla Vila de la Jonquera. I fins aquí el que és l'agenda d'aquesta setmana. Seguirem escoltant sardanes de tible pel Joan Parés i la cobla La Principal de la Bisbal, i ara ho farem amb la sardana Joguina d'Enric Bernusell.

Anirem aquesta segona hora i avui ho farem amb sardanes de la, per la Cobla Reus Jove, i començarem amb la sardana Un camí d'il·lusions, d'en Pitu Chamorro. Un camí d'il·lusions és la setena sardana del catàleg d'en Pitu Chamorro, estrenada per la Cobla Reus Jove el 43è aplec del Baix Camp de Reus el 20 de setembre del 2009.

Havent escoltat Un camí d'il·lusions, escoltarem Re Déu Jove, de Carles Santiago. La sardana Re Déu Jove diu: l'amic Eduard Cendra i la resta de components de la cobla Reu Jove ja fa temps que em varen demanar una sardana pel seu 10è aniversari. Jo gustosament vaig accedir a la petició. La cobla Reu Jove sempre ha estat una formació amb projecció de futur i a la qual hi tinc molt bones amistats. Aquesta sardana li he fet amb molta il·lusió i espero que agradi als sardanistes i al públic en general.

Havent escoltat Redeu Jove, escoltarem Molt Més Lluny. Aquesta sardana va ser estrenada per la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona el gener del 2009 i on pot llegir la dedicatòria dedicada a la colla Toc de Dansa que va iniciar el seu particular viatge a Ítaca ara fa 10 anys. El viatge continua i nosaltres us farem seguint fent-nos vells, fent-nos més savis i mirant d'arribar més lluny i de trobar sempre noves sendes.

Havent escoltat Molt més lluny, escoltarem Vides paral·leles, d'Eduard Cendra. Aquesta sardana, la dedicatòria, diu: dedicada a la cobla amb la que he compartit de moment 10 anys de la meva vida i per la que considero que m'he esforçat, involucrat i entusiasmat fins a arribar a convertir-se en una dedicació intensa i profunda que ha significat pràcticament una vida paral·lela.

Havent escoltat Vides paral·leles, escoltarem Com a casa, de Conrad Rafart. A aquesta sardana la dedicatòria diu: dedicada als amics de la Cobla Reus Jove, ja que sempre que he tingut ocasió d'actuar amb ells m'han fet com trobar-me com a casa.

Havent escoltat Com a casa escoltarem Un gran camí. Segons diu l'autor, és una sardana plena de força i caràcter en la que vaig intentar plasmar el fet de tenir aquí una cobla de primeríssim nivell i de la dificultat que això comporta per obrir-se mercat dintre de les zones de més evolució sardanista.

Havent escoltat un gran camí, escoltarem 50 històries per explicar, d'Anna Abad. Aquesta sardana està dedicada als seus avis, Antoni i Maria, que celebraran el 2009 les seves noces d'or. Sardana estrenada per la Reu Jove a la Ballada de Sant Magí del 2009.

Començarem les peticions d'avui per la Maribel Canyes de Candabano, que ahir dissabte va ser el seu sant. La felicitarem de part d'amics i companys amb la sardana Amics meus, de Francesc Marrós.

Per la Teresa Rubio de Ripoll, que avui és el seu aniversari, la felicitarem de part de la seva germana Núria amb la sardana Enaltidora de Josep Coll i Ferrando.

Per la Núria Rubió, que el passat dimarts va ser el seu sant, la felicitarem de part de la colla amb la sardana Floretes al llac, de Josep Saderra.

Els que fem aquest programa ens despedim fins la setmana vinent i us deixem amb l'última petició, que és per la Mercè de Ripoll, amb la sardana Volguda Calella, de Josep Maria Tarrides.

0: Aquí comença Records de Ràdio. Els diumenges de 10 a 2 de la tarda, 4 hores per retrocedir en el temps i escoltar aquelles melodies de sempre. Records de Ràdio.
1: It's quarter to. Oh, I must get a little hand put on that watch.

La música de sempre. Records de ràdio.

0: ¿Has visto nena que han acollit la María y la Albert?
1: Qué feliz que semble.
0: Es veu que calen moltes més famílies acollidores.
1: I si ens informen?
2: L'acolliment familiar és un gest altruista i desinteressat que proporciona un entorn d'estimació, tendresa, comprensió, atenció i dedicació a un infant que ho necessita durant un temps determinat. En funció de les necessitats dels infants, hi ha diferents modalitats d'acollida. Informa-te'n a acolliment.gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
4: Welcome to J.

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: Tens una idea de negoci, ja tens una empresa i vols fer-la créixer? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei d'atenció personalitzada per a emprenedors i empreses de la comarca. T'ajudem en la creació de nous projectes empresarials, en la seva viabilitat, la recerca de finançament o subvencions i t'acompanyem en tot el procés perquè puguis fer realitat el teu negoci. Si ja tens una empresa en funcionament, també t'oferim suport en l'anàlisi econòmica i la consolidació del teu projecte. A més, dissenyem formació a mida per a empreses adaptada a les teves necessitats concretes. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a aula@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Al teu costat, fem créixer el territori.
0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, Detalles, Bolívia, quin moment tan bonic, la Lubic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

la música de sempre. Good guys are go-go. Records de ràdio.

Records de ràdio. A Ripollès FM.

0: les 11. Ripollès FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. La nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra, Sílvia Catà, ha defensat que el relleu al capdavant del cos es faci de manera natural i no de forma traumàtica després d'uns anys convulsos al cos. Així ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia, en què ha explicat que va rebre l'encàrrec directament de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Catà, que assumirà oficialment el càrrec després de la jubilació de Miquel Esquius, que ha estat 2 anys al capdavant de la prefectura, ha reivindicat certa continuïtat per consolidar projectes com els plans contra la multireincidència i les armes blanques i ha apostat per treballar des de la proximitat. Preguntada també per la dimissió de Josep Lluís Trapero, ha assegurat que desconeix si el major ha renunciat perquè no la volia com a cap dels Mossos. I a Ceuta, la policia ha iniciat el trasllat de centenars de migrants aquest matí a una nova instal·lació temporal, segons fonts del Ministeri d'Inclusió. El nou assentament està ubicat al barri de Los Rosales. Té capacitat per a 864 persones i es tracta d'una parcel·la propietat de la CEPES, l'entitat pública empresarial de sòl cedida pel Ministeri de l'Habitatge. Els migrants que es trobaven a la zona de Loma Colmenar han fet el recorregut a peu escortats per la policia fins a la nova instal·lació temporal en un trajecte que ha durat entre 40 minuts i una hora. No s'han produït incidències i l'operatiu ha estat coordinat per la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. I a casa nostra, en plan de successos, els Mossos d'Esquadra van detenir entre els passats dies 8 i 9 de setembre 6 persones a Badia del Vallès per tràfic de drogues i relacionades amb el tiroteig sense ferits del passat 17 d'agost. La investigació policial ha permès detenir els implicats en l'incident amb arma de foc i desmantellar 2 plantacions de marihuana amb 385 plantes i 106 esqueixos. I més successos, una baralla entre 2 conductors a Barcelona va acabar ahir la tarda amb un d'ells ferits per arma blanca, segons han confirmat fonts policials. La discussió de trànsit es va produir a l'altura del número 379 de la via Favència. El ferit va ser traslladat en estat lleu a un centre hospitalari pel sistema d'emergències mèdiques, mentre que la Guàrdia Urbana de Barcelona encara busca l'agressor, que, com diem, es troba pendent de localització. I en cultura, la cantant canadenca Celine Dion ha tornat als escenaris aquest dissabte a París, emocionada i eufòrica en el primer dels 16 concerts que té previstos a la capital francesa després de superar una malaltia neurològica crònica que patia des de feia 6 anys i que li havia afectat la parla. I en els esports, ahir victòria de l'Espanyol per 0-2 al camp de l'Osasuna, la primera del curs a domicili. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

fa tant de temps. Records de ràdio. The fastest thing in the air. A Ripollès FM.

0: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabadissa.com.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita conductor amb carnet C i camió grua. Director o directora de cuina per liderar el desenvolupament d'una proposta gastronòmica d'un restaurant. Gerocultor, gerocultora, carnisser, carnissera, dependent, dependenta de farmàcia. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil de manera gratuïta a uier.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uier.org o trucar al telèfon 972-703-111.
2: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut? I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen, per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc, i en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats, en l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
3: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Lubic Band, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP. VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret,
4: let's go tonight. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
5: One, two, three o'clock, four o'clock, rock. Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock. Nine, ten, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. La nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra, Sílvia Catà, ha defensat que el relleu al capdavant del cos es faci de manera natural i no de forma traumàtica després d'uns anys convulsos al cos. Ho ha dit així en una entrevista a La Vanguardia, on ha explicat que va rebre l'encàrrec directament de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Catà, que assumirà oficialment el càrrec després de la jubilació de Miquel Esquius, que ha estat 2 anys al capdavant de la prefectura, ha reivindicat certa continuïtat per consolidar projectes com els plans contra la multireincidència i les armes blanques i ha apostat per treballar des de la proximitat. Preguntada també per la dimissió de Josep Lluís Trapero, ha assegurat que desconeix si el major ha renunciat perquè no la volia com a cap dels Mossos. I en successos, un motorista de Girona va morir ahir a la tarda en un xoc amb un cotxe a la Nacional 260 al terme de Fiscal, a la província d'Osca, segons fonts de la Guàrdia Civil. Segons les primeres informacions, es va produir una col·lisió lateral entre una motocicleta i un turisme. El conductor, un home de 64 anys, com hem dit, va perdre la vida, mentre que el conductor i un altre ocupant del turisme van resultar il·lesos. Seguim en successos. Un home ha resultat ferit per arma blanca i 2 persones més han estat detingudes aquest passat vespre arran d'una baralla amb una desena d'implicats al districte de Sant Martí de Barcelona. Els fets han passat cap a 10:15 de la nit al carrer de la Llacuna. Segons ha avançat BTV i han confirmat els Mossos d'Esquadra, a la CN els agents han rebut l'avís i han arribat al punt, han localitzat la persona ferida, han detingut el presumpte autor de l'agressió i poc després també un segon individu per un delicte d'amenaces. El servei d'emergències mèdiques ha atès la víctima i l'ha traslladat a un centre hospitalari. I encara més successos, en aquest cas una altra baralla entre 2 conductors també a Barcelona, que va acabar ahir la tarda amb un d'ells ferit també per arma blanca, segons han confirmat fonts policials. La discussió es va produir a l'alçada del número 379 de la via Favència, en un dels laterals de la Ronda de Dalt i al barri de la Trinitat Nova. Segons les primeres informacions, la disputa acalorada entre els 2 conductors al mig de la via va anar pujant de to fins que un d'ells va agredir l'altre al cap amb l'arma blanca i després va fugir. En aquest cas, encara no ha estat localitzat. I en els esports, en bàsquet, en joc des de les 12, la final de la Lliga Catalana ACB entre el Barça i el Lleida, que es disputa a Tarragona. En futbol, ahir victòria de l'Espanyol per 0-2 al camp de l'Osasuna, la primera del curs per als blanquiblaus, fora de casa gràcies a un doblet de Roberto Fernández. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: Yo, hey, check this out!
2: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
3: i Pipi Calces Largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
2: Hit Parade.
3: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: I que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy, presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Quan sentis que toques fons... Quan no puguis seguir jo seré aquí quan et faci falta.
3: Creu Roja.
4: Tens un comerç o un restaurant al Ripollès? Vols incorporar producte local i de qualitat al teu negoci? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim assessorament personalitzat per connectar-te amb productors agroalimentaris locals i facilitar-te l'accés a productes de proximitat. T'ajudem a valorar, diferenciar i comunicar el producte local al teu establiment. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Amb el producte local a la taula i al taulell, creix el territori.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la 1, us parla Eduard París. L'operació Retorn del Pont de la Diada concentra avui la mobilitat a les carreteres catalanes amb uns 260.000 vehicles previstos de tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 d'aquest migdia i la propera mitjanit. Del Servei Català de Trànsit preveu, això sí, que la franja més complicada sigui entre les 5 de la tarda i les 10, especialment a la P7, tant en sentit sud entre Sant Celoni i la Roca del Vallès, com també en sentit nord entre Vilafranca i Martorell. També es preveu intensitat elevada a la C32, a la C31 i a la C65, precisament també en direcció a la P7, a la C55 i a la C58 sud, i també, per últim, a la Nacional 340 entre Comarruga i el Vendrell. Parlem també de successos, perquè un accident entre dos cotxes i una ambulància a la Ronda de Dalt de Barcelona va deixar ahir a la nit un balanç de 7 ferits de diversa consideració, segons han informat fonts municipals. El sinistre es va produir pels voltants de 3:15 i, segons les primeres informacions, aquest xoc va tenir 3 vehicles implicats, entre els quals una ambulància. Es van activar, doncs, 6 dotacions dels bombers de Barcelona, que van haver d'excarcerar una dona atrapada en un dels turismes, i 7 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques. En total es van atendre 7 persones, dues de les quals de l'ambulància, que van ser traslladades a diferents centres hospitalaris. I encara més successos, un motorista de Girona va morir ahir a la tarda en un xoc amb un cotxe, en aquest cas a la Nacional 260, al terme de Fiscal, a la província aragonesa d'Osca, segons fonts de la Guàrdia Civil. Les primeres informacions apunten que es va produir una col·lisió lateral entre una motocicleta i un turisme. El conductor del vehicle de dues rodes, un home de 64 anys, com expliquem, i veí de la província de Girona, va perdre la vida, mentre que el conductor i un altre ocupant del turisme van resultar il·lesos. I en plana cultural, la cantant canadenca Celine Dion ha tornat als escenaris aquest dissabte a París, emocionada i eufòrica en el primer dels 16 concerts que té previstos a la capital francesa. L'artista feia 6 anys que lluitava contra una malaltia neurològica crònica que li havia afectat la parla i l'havia allunyat del seu públic, un públic precisament que l'ha rebut tan emocionat i entregat com ho estava ella. I en els esports, en bàsquet, en joc des de les 12 a Tarragona, la final de la Lliga Catalana ACB, que disputen Barça i Lleida. I en futbol, aquesta tarda, torn pel Barça a la primera divisió, que visita el camp del Llevant a partir d'un 4:15, buscant el ple de victòries per mantenir-se al capdavant de la classificació. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tallets, la Lubic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: al Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
2: Necessites treure diners i al teu poble no hi ha oficina bancària? A Catalunya hi ha 503 municipis sense oficina bancària i això suposa un greuge per a més de 300.000 habitants, especialment per als que tenen més dificultats a l'hora d'accedir als serveis digitals i a la banca en línia. La Generalitat de Catalunya posa en marxa el servei de banca mòbil que, almenys un dia al mes, visitarà cadascun d'aquests municipis per prestar els serveis bancaris bàsics i oferir una atenció personalitzada. Banca mòbil de Catalunya. Cap municipi sense serveis bancaris. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
4: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIER et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIER t'ho posa fàcil.

L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxit.

0: Ripollès som la referència dels èxits. Ho sentim pels altres.
1: Ripollès FM, on sents la música.

0: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
1: Rock and Classics, amb Esteve Balló.
2: Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja.
3: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
4: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallets, Bolívia, quin moment tan bonic, la Lubic Band, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
5: Tens un projecte agroalimentari? Vols donar més valor als teus productes o fer créixer la teva explotació? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei especialitzat d'atenció al sector agroalimentari de la comarca. T'acompanyem en la transformació i comercialització dels teus productes, en la recerca de canals de venda, ajuts o col·laboracions amb altres productors. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Compromesos amb el producte local, fem créixer el territori.

0: las 3. Dipures FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3 i us parla Lídia Porta. L'operació retorn del pont de la Diada concentra avui la mobilitat de les carreteres catalanes amb uns 260.000 vehicles previstos de tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i la mitjanit. El Servei Català de Trànsit preveu que aquesta franja sigui la més complicada, entre les 5 i les 10 hores, especialment a la P7. Les principals afectacions es podran concentrar a la P7 tant en sentit sud entre Sant Celoni i la Roca del Vallès com en sentit nord entre Vilafranca del Penedès i Martorell. També es preveu intensitat elevada a la C32, a la C31, a la C65 en direcció a la P7 i a la C55 i a la C58 en sentit sud. També a la N340 entre Coma-ruga i el Vendrell i a la N11 a l'alçada de Tordera. Per absorbir tot aquest volum de trànsit, està previst carrils addicionals i altres mesures especials d'ordenació de la circulació. I un accident entre dos cotxes i una ambulància a la Ronda de Barcelona va deixar ahir un balanç de 7 ferits de diversa consideració. El sinistre es va produir als voltants de 3:15 de la nit i, segons les primeres informacions, van haver-hi 3 cotxes implicats en els xocs, als quals un d'ells era una ambulància. Es van activar 6 dotacions de bombers de Barcelona que van haver d'escarcerar una dona atrapada dins dels turismes i 7 ambulàncies del SEM. En total es van atendre 7 persones ferides, dues de les quals eren de l'ambulància, que van ser totes traslladades a centres hospitalaris. I a la Diada, l'Òmnium Cultural ha denunciat avui diumenge l'actuació policial a la nit en què els Mossos d'Esquadra van detenir a 18 persones pels aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista a Barcelona. L'entitat ha constatat que és injustificable l'ús de la força pels cossos de seguretat i ha parlat de possibles detencions arbitràries. En aquest sentit, s'ha demanat que s'investigui i s'aclareixin els fets. Els Mossos van detenir 18 persones, 10 de les quals eren menors d'edat per desordres públics i aldarulls. I també 2 menors han resultat ferits per arma branca al carrer de Sigüenza, al barri del Carmel de Barcelona. Segons avançat Metropoli Vierta i confirmat per fonts policials a l'ACN, els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a 2:15 de la matinada en què van alertar d'un jove ferit. En arribar als llocs dels fets, els agents van localitzar la primera víctima i molt a prop una altra que també presentava una agressió per arma blanca. I en cultura, el Fira Tàrrega tanca avui la seva 46a edició després de 4 dies de teatre, dansa i circ i música pels carrers de la ciutat. Entre les propostes més destacades hi ha hagut la companyia Camacha, que va inaugurar el certamen. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: VIP Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabadissa.com.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
2: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
3: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas. Welcome to Jack!

Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM. Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita conductor amb carnet C i camió grua. Director o directora de cuina per liderar el desenvolupament d'una proposta gastronòmica d'un restaurant. Gerocultor, gerocultora. Carnisser, carnissera. Dependent, dependenta de farmàcia. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil de manera gratuïta a uier.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uier.org o trucar al telèfon 972 703 111.

0: Las 4.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4 i us parla Lídia Porta. L'operació retorn del pont de la Diada concentra avui la major de la mobilitat a les carreteres catalanes, amb uns 260.000 vehicles previstos de tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, entre les 12 i aquesta mitjanit. El Servei Català de Trànsit preveu que la franja més complicada sigui d'aquí una hora a les 5 i fins a les 10 de la nit, especialment a la P7. Les principals afectacions es poden concentrar en aquesta carretera, tant en sentit sud entre Sant Celoni i l'Arca de Vallès, com en sentit nord entre Vilafranca del Penedès i Martorell. També es preveu intensitat elevada a la C32, a la C31 i a la C65 en direcció a la P7 i a la C55 i a la C58 en sentit sur, a la N340 entre Coma-ruga i el Vendrell i a la N2 a l'alçada de Tordera. Per absorbir tot aquest cop de volum, a trànsit ha previst carrils addicionals i altres mesures d'ordenació de la circulació. I Òmnium Cultural l'ha denunciat avui diumenge en l'actuació policial de la nit de l'11 de setembre en què els Mossos d'Esquadra van detenir a 18 persones pels aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista a Barcelona. L'entitat ha constatat que és injustificable l'ús de la força pels cossos de seguretat i ha parlat de possibles detencions arbitràries. I en aquest sentit també han demanat que s'investigui i s'esclareixin els fets. Els manifestants van cremar 3 contenidors entre el passeig de Sant Joan i la ronda de Sant Pere, i un grup que es trobava aturat davant de la línia policial va llançar objectes als agents. I també l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, a través de la Regidoria de Governació, ha estat treballant en una nova ordenança general de civisme. Mireia Caparrós, La Cala Ràdio.
4: La nova ordenança parteix de la necessitat d'adaptar les normes de convivència a la realitat actual del municipi, marcada, segons el text, per una important afluència turística durant els mesos d'estiu i per l'increment de determinades conductes incíviques que poden alterar la tranquil·litat i el benestar de la població resident. Un dels àmbits que es reforça és la gestió dels residus vegetals. La proposta estableix que les restes de jardineria s'han de dipositar dins dels contenidors específics i prohibeix deixar-les al seu voltant. Pel que fa als animals domèstics, es manté la prohibició de la seva presència, permanència o accés a les platges del terme municipal, excepte en les zones del litoral expressament habilitades. Xavier de la Fuente és el regidor de Governació.
5: L'Ametlla no pot ser un receptor d'escombraries ni d'actes incívics. La gran majoria de la gent actua de manera responsable, però cal donar resposta contundent a aquelles conductes que perjudiquen el conjunt del poble.
4: El text incorpora igualment un règim sancionador que diferencia entre infraccions lleus, greus i molt greus.
3: Una de les I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosc, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
1: Tens una idea de negoci o vols fer créixer el teu projecte al Ripollès? A l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim espais i serveis perquè puguis començar a consolidar la teva activitat. Un obrador compartit per elaborar productes alimentaris amb totes les garanties. Un viver d'empreses amb espais adaptats i serveis de suport. I naus per activitats econòmiques pensades per a empreses que necessiten espai per créixer. Informa't al 972 70 44 99 o escriu a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Espais i oportunitats per fer créixer el teu negoci al territori.
0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Lumit Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
3: De fer els tràmits perquè valorin la dependència del pare, però em fa una mandra tota aquesta paperassa.
4: A partir d'ara, per demanar la valoració de la dependència, no caldrà adjuntar els informes mèdics del sistema sanitari públic, ja que els treballadors que l'han de tramitar hi tindran accés, amb total garantia d'ús ètic de les dades. Aquesta interconnexió entre els sistemes de salut i social estalviarà feina tant a les famílies com als professionals. Temps, ja que permetrà reduir els terminis, desplaçaments i paper. Més informació a dretssocials.gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Hey, what's up? It's your boy.

0: my bags to go.
1: Son las 5.
2: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 5 i us parla Lídia Porta. Inicia aquesta hora i fins les 10 del vespre de la franja més complicada per a la circulació en aquesta operació retorn del pont de la Diada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, segons el Servei Català de Trànsit. Les principals afectacions es concentren a l'AP7 tant en sentit sud entre Sant Celoni i la Roca del Vallès com en sentit nord entre Vilafranca del Penedès i Martorell. També es preveu intensitat elevada a la C32, a la C31 i a la C65 en direcció a l'AP7 i a la C55 i a la C58 en sentit nord, a la N2340 entre Comarruga i el Vendrell i a la N2 a l'alçada de Tordera. Per absorbir el volum de vehicles, Trànsit ha previst carrils addicionals i altres mesures especials d'ordenació de la circulació. I a Ceuta, la policia ha iniciat aquest matí el trasllat de centenars de migrants a una nova instal·lació temporal, segons fonts del Ministeri d'Inclusió. El nou assentament està ubicat al barri de les Rosales i té la capacitat de 864 persones i es tracta d'una parcel·la de propietat de la CEPES, que és l'entitat pública empresarial de sòl, i que han cedit pel Ministeri de l'Habitatge. Els migrants que es trobaven a la zona de l'Home Colmenar han fet el recorregut a peu, escortats per la policia. I arran de l'11 de setembre, Òmnium Cultural ha denunciat l'actuació policial de l'esquella nit, en què els Mossos d'Esquadra van detenir 18 persones per als aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista a Barcelona. L'entitat ha constatat que és injustificable l'ús de la força pels cossos de seguretat i ha parlat de possibles detencions arbitràries. També en aquest sentit han demanat que s'investigui i s'esclareixin els fets. Els manifestants van cremar 3 contenidors entre el passeig de Sant Joan i la ronda de Sant Pere i un grup que es trobava aturat davant de línia policial va llançar objectes als agents. I 2 menors han resultat ferits per arma blanca al carrer de Sigüenza, al barri del Carmel de Barcelona, aquesta matinada. Segons han confirmat les fonts policials a l'ACN, els Mossos han rebut l'avís a 2:45 de la matinada. En arribar al lloc dels fets, els agents han localitzat una primera víctima ferida i molt a prop n'han trobat una altra que també presentava una agressió per arma blanca. Fins al punt també s'hi han desplaçat, que han atès els 2 menors i han traslladat al centre hospitalari les seves vides, però no corren perill. I també un accident entre 2 cotxes i una ambulància a la ronda de la Barcelona va deixar ahir 7 ferits de diversa consideració. Segons les primeres informacions, es va produir un xoc entre 3 vehicles implicats, un dels quals era una ambulància. En total es van atendre 7 persones ferides, 2 de les quals eren de l'ambulància, i totes van ser traslladades a centres hospitalaris. I fins aquí les notícies de xarxa.
3: Notícies en xarxa.
2: Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: sentis que toques fons. Quan no puguis seguir altres, no tinguis por, jo seré aquí quan et faci falta.
1: Creu Roja. A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
2: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferim convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
1: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
3: Genís Martínez, fem dissabte.
4: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
3: Fem dissabte. Genís Martínez.
1: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
5: Tim Kamrad, hi.

0: Pastoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6 i us parla Lídia Porta. Diversos accidents compliquen la circulació aquest diumenge a la tarda en l'operació tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona en aquest pont de Diada. La P7 acumula 3 accidents en diversos trams. D'entrada, un accident a la P7 a Banyeres del Penedès provoca aturades de 6 km en sentit Barcelona. Un segon accident, aquest a l'alçada del Perelló, també provoca més de 5 km de cues. I finalment, encara a la mateixa via, un tercer accident a Tarragona provoca aturades de menys de 5 km. I un altre accident, aquest cas a tocar el nus de la Trinitat, provoca aturades de 3 km a la C58 i la C33 des de Montcada i Reixac d'entrada a Barcelona. La C16 és la tercera via que també presenta complicacions destacades aquest diumenge. Entre Cercs i Bagà ja s'acumulen més de 12 km de retenció. I estabilitzat també el foc que crema des de primera hora de la tarda en una zona forestal propera al castell de Tagament, al Vallès Oriental. Segons han explicat els bombers, el foc crema a baixa intensitat i es treballa amb una línia d'aigua des de terra amb 14 dotacions i amb el suport de descàrregues de 2 helicòpters bombarders. També 2 menors han resultat ferits per arma blanca al carrer de Sigüenza, al barri del Carmel de Barcelona. Segons han confirmat les fonts policials a l'ACN, els Mossos d'Esquadra van rebre un avís a 2:15 de la matinada que alertaven d'un jove ferit. En arribar al lloc dels fets, els agents han localitzat la primera víctima i molt a prop n'han trobat una altra que també presentava una agressió per arma blanca. Fins al punt també s'hi han desplaçat sistemes d'emergències mèdiques que van atesa els 2 menors i els han traslladat a un centre hospitalari on les seves vides no corren perill. A Ceuta també la policia ha iniciat el trasllat de centenars de migrants aquest dematí a una nova instal·lació temporal, segons fonts del Ministeri d'Inclusió. Aquest nou assentament està ubicat al barri dels Rosales i té una capacitat de 864 persones i es tracta d'una parcel·la propietat de la CEPES, entitat pública empresarial de sòl cedida al Ministeri d'Habitatge. Els migrants que es trobaven a la zona de Loma Colmenar han hagut de fer el recorregut a peu escortats per la policia. I Òmnium Cultural també ha denunciat l'actuació policial de la nit de l'11 de setembre en què els Mossos d'Esquadra van detenir 18 persones per als dallurs posteriors a la manifestació antifeixista a Barcelona. L'entitat ha constatat que és injustificable l'ús de la força dels cossos de seguretat i ha parlat de possibles detencions arbitràries. A més, en aquest sentit, han demanat que s'investigui i s'esclareixin els fets. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Aviam, un, dos, tres, ja hi som tots. Gràcies, Convergència! Això va a missa! La terra és pla de penya!
1: Vagis on vagis, siguis on siguis, porta el Ripollès FM al teu mòbil.
2: Ripollès FM.

0: Tens un projecte agroalimentari? Vols donar més valor als teus productes o fer créixer la teva explotació? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei especialitzat d'atenció al sector agroalimentari de la comarca. T'acompanyem en la transformació i comercialització dels teus productes, en la recerca de canals de venda, ajuts o col·laboracions amb altres productors. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Compromesos amb el producte local, fem créixer el territori.
1: Yo, hey, check this out.
2: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
3: i Pipi Calces Largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
2: Hit Parade.
4: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
3: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallers, Olivia, la Lubic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
4: Hey, I'm Ray Dalton.

0: Factoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7 i us parla Lídia Porta. Diversos accidents compliquen la circulació aquest diumenge a la tarda a l'operació tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona per la Diada, segons el Servei Català de Trànsit. D'entrada, un accident a la P7 a Banyeres del Penedès provoca aturades de 9 quilòmetres en sentit Barcelona. I en aquesta mateixa carretera, un segon accident a l'alçada del Perelló també provoca més de 5 quilòmetres de cues. La C16 és també una via que presenta complicacions destacades aquest diumenge a la tarda. Entre Bagà i Cercs ja s'acumulen més de 12 quilòmetres de retencions. I també hi ha 11 quilòmetres de retencions al Ripollès, a la AN260, entre Ribes de Freser i Ripoll en sentit Barcelona, i 3 quilòmetres de retencions a la C17 en sentit sud, és a dir, Vic. I ha estabilitzat el foc que crema des de primera hora de la tarda en una zona forestal propera al castell de Tagamanent, al Vallès Oriental. Segons han explicat els bombers, el foc crema a baixa intensitat i es treballa a una línia d'aigua des de terra amb 14 dotacions terrestres, ja que els dos helicòpters bombarders que hi treballaven s'han retirat. I també dos menors han resultat ferits per arma blanca al carrer de Siguenza, al barri del Carmel de Barcelona. Segons han confirmat les fonts policials, els Mossos d'Esquadra van rebre un avís a 2:45 de la matinada que alertava d'un jove ferit. En arribar al lloc, els agents van localitzar aquesta primera víctima i molt a prop un altre que també presentava agressions per arma blanca. Fins al punt s'hi van desplaçar el sistema d'emergències mèdiques que van atendre els dos menors i els van traslladar a un centre hospitalari. I Òmnium Cultural ha denunciat l'actuació policial de la nit de l'11 de setembre en què els Mossos d'Esquadra van detenir 18 persones per al delurs posteriors a la manifestació antifeixista a Barcelona. L'entitat ha constatat que és injustificable l'ús de la força pels cossos de seguretat i ha parlat de possibles detencions arbitràries. També han demanat que s'investigui i s'esclareixin els fets. Els manifestants van cremar contenidors entre el passeig Sant Joan i la ronda de Sant Pere i un grup que es trobava aturat davant la línia policial van llenjar objectes als agents. I en cultura, el festival Fango Fest, dedicat al cinema fantàstic i de gore, tanca avui la seva 17a edició en posta després de projectar més d'un centenar d'obres, algunes d'estrena mundial i altres d'estatal. I pel que fa als esports, el Barça masculí ha guanyat el Llevant 4-2, mantenint així el seu ple de victòries a la Lliga. Això sí, sense patir. Els blaugranes han marxat al descans amb un 2-0 al marcador, gràcies a Xavi Espar i Lamine. I el segon han sabut reaccionar i han marcat a Lamine i a Dayemi. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen. Per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc i en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats. En l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
1: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
2: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
3: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIER et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIER t'ho posa fàcil.

0: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llo.
2: Hi, this is Harry Styles.

0: să spui.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll. Us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. Un incendi ja estabilitzat ha afectat una superfície provisional de 1.900 metres quadrats a Tacamanent, al Vallès Oriental, segons han informat els agents rurals. Els bombers de la Generalitat han rebut l'avís a 3:15 de la tarda i han activat inicialment 2 helicòpters bombarders i 9 dotacions terrestres, que han acabat pujant més tard a 12. La zona afectada es troba a prop del castell de Tacamanent i poc abans de 6:15 el foc ha quedat estabilitzat. Segons la investigació dels agents rurals, la causa del foc hauria estat un llamp latent associat a tempesta que va afectar la zona el dimecres passat. I circulació amb retencions de forma generalitzada arreu del país en aquesta tarda de diumenge d'operació tornada del pont de la Diada. La via més afectada per accidents és l'AP7, ja que n'hi ha hagut 3 en diversos trams durant aquesta tarda, provocant quilòmetres d'aturades en sentit Barcelona. A Vilafranca del Penedès encara s'acumulen 7 quilòmetres de retencions en sentit nord i 9 més entre Castellet i la Gornal i Banyeres del Penedès. Un altre accident, en aquest cas a tocar del nus de la Trinitat, ha provocat també aturades de 3 quilòmetres a la C58 i la C33 des de Montcada i Reixac d'entrada a Barcelona durant aquesta tarda. La C16 també pateix complicacions destacades aquesta tarda. Entre Bagà i Serja s'acumulen més de 10 quilòmetres de retencions. I també hi ha 10 quilòmetres de retencions i aturades al Ripollès, a l'N260 entre Ribes de Freser i Ripoll en sentit Barcelona i 3 quilòmetres a la C17 en sentit sud, és a dir, Vic. I a Ceuta, la policia ha iniciat el trasllat de centenars d'immigrants a una nova instal·lació temporal, segons les fonts del Ministeri d'Inclusió. Aquest nou assentament està ubicat al barri de Los Rosales i té una capacitat de 864 persones i es tracta d'una parcel·la del CEPES que s'ha cedit al Ministeri d'Habitatge. Els migrants que es trobaven a la zona de la Loma Colmenar han hagut de fer el recorregut a peu escortats per la policia. I 2 menors han resultat ferits per arma blanca al carrer de Siguenza, al barri de Carmel de Barcelona. Segons han informat fonts policials de l'ACN, els Mossos van rebre l'avís a 2:15 de la matinada i alertaven d'un jove ferit. En arribar al lloc, els agents van localitzar aquesta primera víctima i molt a prop hi van trobar una altra, totes dues per arma blanca. I a Cultura, la 31a edició de la Terra de Trobadors ha tancat aquest diumenge amb més de 60.000 visitants en 3 dies de festival, la més alta de la seva història. Aquest certamen a Castelló d'Empúries supera els 55.000 assistents de l'any passat en una edició que ha comptat amb més de 200 activitats de recreació històrica, música, teatre i divulgació i gastronomia. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

Ha ha ha ha ha ha.